0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Retencions a aquesta hora a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució a la C33 d'entrada a Barcelona, hi ha densitat per un accident als vehicles, però ja són al voral. I a aquesta hora, com és habitual, densitat a la resta d'entrades cap a Barcelona i a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
0: Almenys 11 morts i més de 7 ferits en un incendi a Los Gallardos, a Almeria, en el pitjor balanç d'un foc a les últimes dècades a Espanya. La majoria de les víctimes han perdut la vida quan intentaven fugir en cotxe de les flames per vies secundàries. A casa nostra, els bombers estabilitzen l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc que ahir va tornar a créixer, atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Volkswagen anuncia que reduirà a la meitat els seus models en una retallada de producció que no concreta quina traducció tindrà pel que fa al tancament de plantes i pèrdua de llocs de treball. Tampoc s'ha especificat l'afectació a les diferents marques del grup, com és el cas de Seat. L'expresident del BBVA, Francisco González, i la resta de la cúpula de l'entitat s'asseuran al banc dels acusats pel conegut com a cas Villarejo. Els acusa, entre d'altres, de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. Manifestació avui dels pagesos de la vinya per exigir mesures compensatòries davant la crisi d'excedents del sector vitivinícola. Els viticultors de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès faran aquest matí una marxa de tractors sota el lema «La vinya diu prou». Salut situa en un 2% la incidència en l'activitat habitual de la campanya engegada pel Sindicat Metges de Catalunya de no allargar horaris ni fer hores extres pel conflicte laboral obert, una dada que us avança aquesta emissora i que, segons els representants dels treballadors, està molt lluny de l'afectació real. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort a l'inici de la guerra. I detingut un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes d'entre 15 i 18 anys quan els feia classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. La majoria de les víctimes serien menors. Hi ha fins a 6 denúncies presentades. I arriba als cinemes la versió amb personatges reals de Baiana. També s'estrenen els títols Andy, Haciendo Amigos, la cinta d'animació Winnipeg, El vaixell de l'esperança o A 500 milles de casa.
2: Esports.
3: França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial. Ahir va superar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. La seva rival sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs hauran de posar d'acord per pactar un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates va guanyar en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet inclosa.
0: I el temps, avui la calor afluixarà, però continuarà sent intensa a l'àrea de Barcelona i a Ponent. Lleida rondarà els 40 graus, el temps serà solellat al matí i a partir del migdia creixen les nuvolades al Pirineu i a la tarda s'esperen ruixats i alguna tempesta.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, perquè ens digui com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant dues incidències. Des de primera hora del matí fins a hores de fa tot just uns minuts, doncs tenim encara activa una avaria, en aquest cas a la B23 del Llobregat, a Sant Feliu del Llobregat, que en direcció a Barcelona doncs encara talla un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana. Pel que fa a l'altra incidència, en aquest cas parlem d'un accident a l'entrada del nus de la Trinitat per la C33 a Barcelona, doncs que deixa els vehicles al voral, tot i que provoca doncs poc menys d'un quilòmetre de retencions. Pel que fa a les retencions habituals, però, centrem l'atenció al vessant Besòs, perquè tenim cues també arreu de la C58, sobretot des de Ripollet en direcció al nus de la Trinitat, també a Sant Quirze del Vallès fins a Cerdanyola de manera intermitent, tot plegat de retruc, doncs també ens deixa una situació de circulació intensa a les dos primers trams de cadascuna de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també hem de destacar 2 quilòmetres de retencions des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès a la AP7 en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana, Ferran. Fins dilluns.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Gràcies. El Ferran ens acaba de dir paciència, ja ho sabeu. Paciència, que és la mare de la ciència. Ja ara sí, ja arrenquem. Ai, esa flaca jarabe de palo. Vinga. Si estàs en la carretera, si sales a la carretera, mucha precaución, ya sabes, ya sabes. Más vale llegar tarde que nunca, ¿eh?

I tenim una altra petició musical. Diu: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. Avui et porto a l'auricular. Estic a punt de sortir de casa per anar al mercat setmanal. M'agradaria escoltar la cançó Papi, posa-la al disc de Joan Dausà, Mama Dausà, per la Pepi de Samor i per tu. Gràcies i petons. Doncs aquí la tens, Maica de Casa Gemes. Que tinguis un gran dia, un petonàs.

0: a 20 horas. Puedes venir con o sin cita o puedes pedirla a través de nuestra web www.renovacioncarnet.net o al teléfono 93 464 37 89 93 464 37 89. Estamos en la calle Francesc Macià 6, Bajos de Badalona, al lado de la plaça Pompeu Fabra. Tenemos tickets del pàrquing de Pompeu Fabra. También hacemos revisiones de armas, náuticas, deportivas, oposiciones y consulta psicológica. Centro Médico La Vila.
1: I tenim per aquí un missatge que diu: hola Maria, maca, sóc l'Andreu de Vilanova, el mecànic. Quina calor, aquest pas ens desfarem. I tant que sí, Andreu. Em pots posar la cançó Soy Minero? Bon cap de setmana i moltes gràcies. Ah, i ja queda menys perquè ens rasquem la panxa, doncs ja ens queda menys, molt poquet ja ens queda. I aquí tens Antonio Molina, Soy Minero, una cançó de l'any 1956. Bon cap de setmana.

0: passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Esa copa vacía que nos ha traído Shakira con Manuel Turizo. Y tenim aquí el Joan, que ens diu: hola Maria, a ver si encuentras el dúo dinámico, aquests ullets tan negres. Diu que m'agrada molt, gràcies. Jo no sé si la que vols és aquesta. No sé si és aquesta, eh? Espero que sí, que t'envio un petó ben gran.
1: Joan i Joana, clar.

0: Ràdio Pomà, 101.2.
1: Ràdio Pomà, 101.2, FM. Ja ho saps, Capi, a partir de les 3 de la tarda connectarem amb els companys de Catalunya Informació. Ahí estan, Dies de Verano, Bordón 4.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant

0: Alba diu.
1: Res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia.
2: El restaurant, restaurant Alba diu, ja ho saps, a l'Hotel Tower de Badalona. I aquest estiu, la terrassa

0: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem connectat amb Almeria, on l'incendi forestal de Los Gallardos deixa almenys 12 morts i 23 desapareguts. Segons les autoritats andaluses, algunes de les víctimes no van fer cas de l'ordre de confinar-se. El cas és que no es va enviar cap S-alert als telèfons mòbils de la gent de la zona. També us hem explicat que els veïns dels 93 habitatges desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esfondrament derivat de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva fins d'aquí una setmana. Això allarga molt el termini inicial que deia que ja hi podrien tornar demà mateix. I ens hem fixat en el nou avís amb amenaça de multa inclosa de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Brussel·les, per exemple, reclama la fi de l'anomenat scroll infinit, que fa que s'ofereixin vídeos nous de manera infinita als usuaris, i això fa que ens hi estiguem enganxats hores sense adonar-nos-en. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs que el Ministeri d'Hisenda ha enviat a les comunitats autònomes les línies mestres del nou model de finançament autonòmic que debatran el 29 de juliol al Consell de Política Fiscal i Financera. El nou model aporta 21.000 milions addicionals. Catalunya és el segon territori que rebrà més recursos darrere d'Andalusia, amb 4.700 milions. La consellera d'Economia, Alícia Romero, defensa que el model pactat amb Esquerra és bo per totes les comunitats i demana als partits que hi són contraris que treballin per millorar-lo i no per tombar-lo.
2: No perdem aquesta oportunitat. Si creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs que es puguin incorporar, no?, i que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar. Un model de finançament molt més just, molt més igualitari, solidari, amb molta més corresponsabilitat fiscal, que guanya capacitat normativa.
1: Més qüestions. L'expresident Pere Aragonès lliura el fons documental del seu mandat a l'Arxiu Nacional de Catalunya i reclama que el país continuï sent una nació inclusiva. El president Salvador Illa ha lloat la lleialtat institucional d'Aragonès. Anem ara a Sant Cugat, Marta Vallès.
3: Aragonès diu que l'honor més gran és haver estat president de la Generalitat. En presència de l'actual president, Salvador Illa, defensa mantenir una Catalunya inclusiva i un govern de tothom.
4: Continuar preservant la idea de Catalunya com un sol poble, com una comunitat entre persones que ens reconeixem iguals en drets i deures, que compartim no només un espai, sinó compartim un projecte col·lectiu. Això és el que és una nació. No s'entendria la voluntat d'autogovern demostrada al llarg dels segles sense una societat cohesionada a l'entorn d'una idea d'un nosaltres compartit.
3: Salvador Illa ha lloat que Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot i també el traspàs modèlic que va rebre que li servirà, ha dit, per quan ell l'hagi de fer.
1: Crisi política a l'Ajuntament de Sitges. Els comuns han trencat el pacte amb l'alcaldessa d'Esquerra, Aurora Carbonell, i abandonen el govern municipal. Les negociacions per fer relleu a l'alcaldia l'últim any de mandat han fracassat. Corresponsal al Garraf, Montse Gener Riba.
5: Hola, bona tarda. Aquest migdia, Verds en Comú Podem Sitges ha anunciat la seva sortida del govern municipal, que comparteix amb Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Segons l'acord de govern que es va fer després de les eleccions, els tres primers anys d'alcaldia eren per Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, i l'últim per Carme Gasulla, dels Comuns. Com que l'acord de quatre partits inicial es va trencar al principi i ara alguns partits deien que s'havia de reescriure el pacte, les converses s'han anat allargant, esperant el moment de fer el ple de relleu al capdavant de l'alcaldia. La paciència dels comuns ha arribat a la fi i avui en un comunicat han dit que surten del govern municipal. Els motius els explicaran dilluns. El que és clar és que no hi haurà relleu i cal veure què passarà aquest últim any de mandat, perquè el govern municipal queda amb el suport de 7 regidors dels 21 que té el ple. Significativament, els comuns agraeixen el suport de dos grups minoritaris que anaven a votar-los, però no esmenta cap dels seus socis, ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent.
1: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia discapacitada psíquica. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La fiscalia demanava aquesta pena de 27 anys de presó. A més de l'empresonament, l'audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors. I ha mort als 85 anys Jordi Borja, històric militant del SUC, del qual va ser membre del Comitè Central. Borja va ser diputat del Parlament de l'any 80 al 84 i 3 anys després, el 87, va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall a l'alcaldia. Va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la capital en districtes. Ha estat professor de Sociologia i Geografia Urbana de la Universitat Autònoma i de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com en universitats estrangeres com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York.